0: Bernat, tu ens pots contar millor que ningú com es va viure esta victòria a ir allí a l'estadi, els espanyols que estàveu allí, els castellonencs, com vau viure esa segona volta que Espanya en la categoria masculina es proclama com a millor equip del món?
1: Pues la veritat que ho vam veure molt bé, o sigui, molt content de veure gent de la província, gent de Treguera, d'Alcora, de Castelló, Estranyo de Salsadella, la veritat que és molt bonic poder-ho ser tots junts, això al final de la història de tot el país i de tota la província, i la veritat que vam ser clarament superiors. O sigui, sí que vam haver de plegar a la pòrroga per aconseguir la victòria, però és que vam ser superiors durant tot el partit, no vam deixar jugar-les.
0: Com va ser esa celebració d'abans del partit i sobretot d'aquest postpartit que vau poder viure vosaltres des d'allí, des de Nova York?
1: Pues la veritat que molt bonic, la veritat, o sigui, hauràs de ser aquestes... Estic costat de la televisió i tot, però no és el mateix viure-ho des de la televisió que viure-ho allí en directe al camp. O sigui, plorant, abraçant-nos els companys. O sigui, és una experiència única en la vida i que per sort vaig poder gravar. I, o sigui, este serà un record que...
0: Que bonic. Bé, Bernat, no sé si hauràs tingut molt de temps de dormir o has anat directament de la celebració a l'avió.
1: No, no, o sigui, vam sortir de l'avió, vam pillar un taxi i directe a l'aeroport per el check-in i a l'avió.
2: Has pogut dormir o sigui, alguna cosa a l'avió?
1: Sí, em permet un parell d'hores a l'avió, però vam anar amb forces a Madrid i la resta de companys sí que s'han quedat per Nova York celebrar-ho per Times Square i tot això.
0: Que bonic.
1: És aquí la part.
0: Doncs Bernat, esperem que disfrutes moltíssim esta vesprada a Madrid amb una celebració històrica per al nostre país. T'agraïm moltíssim que hagis agafat el telèfon des de l'avió i ens pugues traslladar esta sensació així ara mateix en directe a la ràdio. Així que t'enviem una abraçada ben gran i que disfrutes esta vesprada.
2: Gràcies, Bernat.
1: Gràcies a Matro i també gràcies a la tripulació per donar-me permís per a poder fer esta connexió en directe.
0: Totalment. Bueno, clar, havia demanat Bernat permís a les azafates de vol, clar, per si podia posar-se en algun lloc que no molestara la resta d'avió, perquè m'havia dit hi ha molts companys que estan aprofitant i estan dormint.
2: Clar.
0: Aleshores, l'han deixat en un huequet ahí a l'avió i ens ha pogut atendre.
2: Molt agraït, molt agraït.
0: Molt agraït, molt agraït. Sí, sí. Clar, David, sempre intentem dur-nos les històries hacia casa per veure quina relació tenen amb la província de Castelló i, clar, sabem que hi ha tres estreles d'aquest equip que han crescut així, que s'han format, que han jugat i que els hem vist despegar mai millor dir, com és el cas de Rodri Hernández, d'Àlex Baena i de Jeremy Pino, que han passat molt de temps a la província de Castelló i que han jugat des de les categories més xicotetes fins al més alt de la província.
2: És una passada i és un orgull per a un equip de la nostra província, per al Villarreal, que ara en les xarxes socials feia gala d'aquest orgull de tindre tres jugadors i crec que parla molt bé de lo que és la cantera del Villarreal, que ja ho hem parlat moltes vegades. Lo bé que se treballa en la pedrera del Villarreal en els últims 20-25 anys, la quantitat de jugadors grans que han eixit d'ahir i que ara en un ITE com és guanyar un Mundial n'hi hagin tres jugadors que molta part de la seva formació, especialment en el cas d'Àlex Baena i de Jeremy Pino, ha sigut així en Villarreal, també Rodri des dels 17 anys, és un orgull per al Villarreal i és molt molt gran.
0: I ojo que els tres han estat en el Roda, han estat en els juvenils del Villarreal, en el Villarreal B, també en el primer equip del Villarreal, els unis, no?, i sa base que tenen futbolísticament parlant. Així que, mira, avui anem a saludar així al programa a Jano Sanahuja. Ell formó parte del equipo técnico de Rodri cuando jugaba en el Roda, también cuando jugaba en los juveniles del Villarreal, y también estuvo con Borja Iglesias. Así que lo saludamos hoy en directo. Jano Sanahuja, muy buenos días.
3: Bon dia, com estem?
0: Molt bon dia. Com li sent algú que ha format part d'aquest equip tècnic de Rodri o de Borja Iglesias quan eren més menuts, més joves i començaven a formar-se futbolísticament que ara siguin les estrelles d'un Mundial?
3: Pues la veritat que molt d'orgull per aquests jugadors que han passat per les teves mans. Realment, que hem sigut part de la seva vida, veure's ahí que ha sigut important.
0: Anem a destacar una miqueta per damunt perquè ha tingut formació futbolística i també acadèmica a Rodri, ha sigut Baló d'Oro, ha sigut també el Baló d'Or del Mundial en guany, i tu, Jano, vas tindre especial relació amb Rodri. Com era ell quan estava al Roda i quan va passar al Villarreal, al juvenil, i després va anar escalant?
3: Rodri, al principi, sí que és molt introvertit, i és veritat que es relacionava el seu company d'habitació en la residència, en Pablo, i sempre venia darrere perquè era un bon introvertit, anava sempre a la seva, però era un tip que parlava amb ell i havia un nivell educatiu superior a la resta de jugadors de la seva època. Era... Ara no fa sentit que anava a plegar, però això és l'any que patís, el d'any del juvenil Roda, és l'any que patís, que és la temporada 12-3, que és el que va mal. I a partir d'ahir va començar a jugar millor, però la temporada va patir molt, però era sempre seguir treballant, seguir treballant, seguir treballant.
0: Va patir per què?
3: No sé si recordeu quan dona el valorat, li dona les gràcies al pare.
0: Sí.
3: Hi ha un moment que ell vol li crida al pare dient que s'ho vol deixar, el futbol. Va ser justament la temporada, que comença la temporada jugant en Tris Honor, la temporada que el juvenil Roda estava jugant a la Lliga de Catalunya. Comença a jugar, tenia una temporada més o menys un canvi d'entrenadors i passa de jugar a no anar convocat si no el cor de mal, 9 partits.
2: Ostres.
3: Entonces ahí es el moment dice que diu, me voy a quedar, no voy a seguir jugando a futbol. Era el siguient que ha tornat a jugar bé i va jugar bé. El entrenador considera que deu jugar més i és quan és important. Però és que va tindre 9 partits ahí que no van a convocar.
2: És...
3: De jugar a no jugar.
2: Es un poco una lliçó de vida, ¿no? Una
0: total.
2: Persona que es volía deixar el fútbol, acaba sent Balón de Or, campió de la Premier, campió de la Eurocopa, campió del Mundial, millor jugador de la Champions, campió de la Champions. Es una lliçó de que a vegades a la vida
0: y hay que lluitar.
2: Hem de continuar y hem de lluitar.
0: Totalment. Jo crec que Rodri, a més, és el clar exemple del que està comentant David. Ara contarem també que, a més, és un dels pocs jugadors de la selecció que té una carrera universitària i volia traure's els estudis. De seguida parlarem d'això. No sé, Jano, si tu vas coincidir. Bueno, ens havies contat també que també vas tindre a Borja Iglesias, no?, allà en el Roda.
3: Correcte, sí. La temporada 11-12, que és la, si no recordo mal, la primera temporada que també ha plegat Borja. I d'ahí ja va passar el juvenil Villarreal i el Villarreal al juvenil C. El juvenil C, però al Villarreal C. Que, si no recordo mal, forma part de la delantera en Gerard Moreno i Florin Andone. La delantera del Villarreal C.
2: Bona delantera, sí.
0: Una bona delantera, sí, totalment. I vas tindre també contacte amb Àlex Baena i Jeremy Pino, perquè també van estar al Roda, també van estar en els juvenils del Villarreal.
3: Amb Jeremy Pino no, amb Àlex Baena sí que recorde que quan ell estava al juvenil del Villarreal, nosaltres també en som el partit del juvenil A, el Javi Calleja, i sí que convocava en Madrid a més d'un partit, si no que pot ser mal, per vindre a la Copa, a algun partit de Copa del Rei. Algo de contacto sí, pero ya menos. Ya termino.
0: Claro.
3: Pues sí, de ver el de la esportiva, de seguirlo y tal, sí, pero no tanto.
0: I ara, Jano, tu tens ese contacte amb Rodri per preguntar-li o felicitar-li pel que va passar a nit?
3: Sí. Jo, bueno, jo vaig parlar amb ella sí, quan va venir d'octubre, que va fer l'homenatge sí, al club.
0: Sí.
3: I jo sempre tardo una setmana en escriure a Rodri, perquè és un trasto. Jo suposo que té el telèfon saturat.
0: Imagina que sí.
3: Sempre tarda en contestar. Entonces, mai l'escric en el moment, però sí, habitualment una vegada o dos l'any, però el sol d'estil d'ahir.
0: Doncs, ese chico introvertit que va estar junto a Jano Sanahuja del equipo técnico del Roda, también del Villarreal Juvenil, que anit es proclamaba campeón del món, entre otras cosas, porque estem contant que ha sigut esa brújula que todo el món parla de ahí en la selección. No sé si se li veía ya a eso también, esa capacidad que té de controlar el choc y de estar cuando toca, Jano.
3: Yo siempre digo que el Rodri ya no va siempre igual jugar. Ha siempre igual. Parece mentira dir-nos que la pressió no us afecta, però a ell l'afectarà, òbviament, com a tot el món, però sí que la sensació de que estigués jugant al camp del un camp de Múrcia o estigués jugant al Ministeri del Villarreal B, era exactament igual. Això va sempre igual. Igual és la sensació física que dona de la seva postura, però parece que no le moleste más la presión.
2: Y me enseña de lo futbolístico, y así le veía esa ánima de capità, perquè quan està dins del camp tot el món el segueix a ell, però fora del camp també, i en les rodes de premsa ho demostra, la personalitat que té ell i la capacitat que té per a liderar els grups.
3: A veure, en la temporada 13-15 que és quan el Villarreal juvenil guanya la primera Copa Campions, apleguem a la pròrroga, s'havia empatat el Espanyol, y va a ser ya el que agarra el equipo y para la arenga de ser este monument, pero en el material estaba van y no era eso.
2: O sea, que ya...
3: Sí.
2: Bueno,
0: un jugador que ens ha ensenyat que hi ha que esforçar-se i tirar sempre, sempre cap avant. Així que, Jano Sanahuja, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, per contar-nos si s'ha passat d'estos jugadors que han tingut així a la província i aquest vincle que tenen amb la nostra terra. Un abraç, Jano.
3: Un abraç a vosaltres.
0: Bueno, David, contava Jano que ha sigut, era un jugador que destacava també per la seva educació, per lo educat que era, i contàvem també que és un dels pocs jugadors de la selecció que té una carrera universitària. De fet, la carrera que va estudiar Rodri la va traure així, a la Universitat Jaume I, i va estudiar el grau en Administració i Direcció d'Empreses, el que es coneix com ADE, i un dels professors que més contacte va tindre amb ell és Lluís Callarisa, precisament d'esta titulació. Lluís és professor titular d'Universitat de l'Àrea de Comercialització i Investigació de Mercats del Departament d'ADE, i el tenim també a l'altre costat del telèfon. Lluís, bon dia, buenos días.
4: Hola, bon dia.
0: Com era esa relació d'un professor d'universitat amb un alumne que se diu Rodri Fernández i que resulta que ara és campió del món de futbol?
4: Pues és una relació fàcil, perquè quan se basa en la honestitat i en ganes de fer coses, no tens ninguna dificultat. Jo en aquells anys era el vicedegà del grau d'administració d'empreses, el director del grau, però és clar, és a dir, tot el tema de deportistes d'èlits, pues, d'alguna forma o altra ens afectava a lo que és la gestió del grau, i possiblement un dels més destacats era Rodri, no?
0: Clar.
4: Entonces, clar, des del primer dia pues vaig tindre contacte amb ell i el que fèiem era tots els anys planificar el seu calendari acadèmic en funció del seu calendari esportiu, no?
0: Clar, Lluís, perquè quan ell estudiava a la Universitat Jaume I, en quin moment estava futbolísticament parlant?
4: Ell va començar, estava en el filial, si no recordo, estava en Villarreal B i després va passar al Villarreal A. Del Villarreal A va estar fins que el va fitxar a l'Atlètic de Madrid. Després de l'Atlètic de Madrid va estar en el Manchester City i durant tot aquest temps, hasta crec recordar que era 2013-14, no recordo ara el exactament. És a dir,
2: 23-24 seria, no?
4: No, més anys. Més endavant, ara no tinc en el cap com va acabar, però sí que va estar sempre molt compromès en els seus estudis, perquè per a ell era un factor fonamental, no? I tenia molt clar que la seva vida esportiva tenia un fi en algun moment determinat i volia estar preparat per a quan plegués aquest moment.
0: Clar.
4: I per tant no havia mai ningú problema, era una persona molt comprometuda, molt responsable, molt madura per a la seva edat, i per tant és lògic que tingués aquesta preocupació que va mantindre a lo llarg de tot el temps. A més, era una persona... Creia lo de molt comprometuda i molt seria, i per això ha plegat a una plegada, no? És a dir, una persona que té una capacitat de lideratge i una visió de, no només en el camp esportiu, sinó en la vida, no? És a dir, hi ha una persona que, escolta, me fitxa a l'Atlètic de Madrid, però estic a gust en la Jaume I, estic a gust en com me trateu, com ajudeu a poder estudiar. Llavors vam continuar la relació, agafava un tren quan estava aquí a Madrid i se'n venia a examinar-se, quan tenia que examinar-se a Castelló, a la Jaume I, a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, i quan estava en el Manchester City ja no era només un tren, sinó que era un avió.
0: Claro.
4: Vull comprendre, no?
0: Claro.
4: I clar, és a dir, la relació sempre va ser molt, molt fàcil perquè és una persona molt madura, una persona molt responsable i que tenia molt clar que l'acabar els estudis universitaris per a ell era un requeriment per la seva forma de ser i per la seva persona, no? I jo penso que això també són valors que t'inculques des de casa.
0: Li va costar un poc més de temps treure's la carrera per tal de compaginar la seva carrera futbolística amb ADE?
4: Lògic, sí, claro, lògic, perquè pensa una cosa, és a dir, quan planificàvem tots els anys la seva carrera acadèmica, ell sempre tenia molta més disponibilitat en primer semestre, o sigui, hasta Nadal, però en segon semestre ja era un caos. Per què? Pues perquè a mesura que anaves avançant en competicions europees, la Champions, l'Europa League, en aquell moment seran la Champions, que si la Copa del Rei, que si la Lliga, que si la selecció, com vas començar a anar seleccionat, és a dir, al final tu tens 3-4 competicions que t'alteren els calendaris
0: i que te
4: limiten de manera extraordinària la teva capacitat per poder presentar-te per estudiar i per poder presentar-te als exàmens, perquè Rodri se presentava a tots els exàmens, que això que li quede clar a tot el món, és a dir, no és una persona que busqués algun tipus de ventatge, no, hi era un mes en aquest sentit, ni que passa que tenien que acomodar les seues dates d'examen a la seua disponibilitat real i a un fet, a més era un fet evident, no
0: clar, ho podíeu veure per la tele, la justificació.
4: Oi, no sé si és que me dius una cosa, no sé si és veritat, no.
2: Pues sabies que era... I ja està.
0: Lluís sabia que era de veres. Doncs sí. Quina radiografia també més xula del caràcter?
4: Si queda, per exemple, alguna anècdota de que, pues, no me, evidentment, los que vos agraden l'esport i demés estem al dia, no? Però sempre hi ha pues, algun company que no està aviat en la dia d'esport i quan li dius, escolta, mira, que ha de canviar l'examen de la data exam, perquè no li diria, això per què va dir, no sé què, i diu, si dic la tele, ho sabràs perquè t'ho estic dient, perquè està a 500 quilòmetres d'aquí i és impossible que pugui estar.
0: Pel que siga, perquè igual és un dels millors jugadors.
4: Sí, efectivament. No, però és, llevat d'això, cap problema, els companys també de la universitat, el personal docent investigador de la Universitat de Gemma, de la Jaume I i del grau d'administració d'empreses, sempre també va ser prou comprensiu, perquè el que estem parlant és que és una qüestió evident, i ell sempre va demostrar molta educació i ser molt responsable en tot aquest tema. Entonces, va ser una relació, i és a dia d'avui una relació magnífica.
0: Doncs ens alegrem moltíssim, Lluís Callarisa, professor de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, que va tindre aquesta relació i que va fer també amb aquesta relació amb Rodri a la Universitat Jaume I. Una abraçada i gràcies per aquesta radiografia tan xula.
4: Vale, moltes gràcies, i sobretot per a nosaltres és un orgull, no? Tindre... Som una universitat que té un campió del món i dos balons d'or, no? És a dir, un balon d'or i el millor trofeu, el millor jugador. Per a nosaltres i per a la nostra Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques és un orgull enorme.
0: Tot un orgull, efectivament. Per a nosaltres també, com a estudiants també de la Universitat Jaume I, David Costa Rosa. Lluís, moltíssimes gràcies, una abraçada.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I em queda una curiositat per comentar, David, perquè ahir, en aquest partit, vam veure també com els himnes, tant d'Argentina com d'Espanya, eren música en directe. Y el himno de España sonaba así en directo ahí. I aquest himne estava interpretat per un grup musical que s'anomena Spanish Brass, que està composat, com van poder veure a nit, per 5 músics: Juanjo Serna, Carlos Beneto, ells dos toquen la trompeta, Manolo Pérez, que toca la trompa, Sergio Finca, que tocava la tuba, e Inda Bonet, que tocava el trombó. Inda és un músic de Vila-real. Els va pillar una mica de sorpresa, els van cridar perquè volien que foren ells qui interpretaren ese himne d'Espanya a nit en la final del Mundial. Així que hem intentat parlar amb ell, però està viatjant, no ens pot atendre, ens ho ha dit una companya seua, però prompte el tindrem així al programa i ens contarà com és interpretar l'himne en una final històrica del Mundial d'Espanya.
2: A ver, imagina que un honor increïble i...
0: Tu diràs.
2: Un dels millors dies com a professional per a ell, com a músic, i un altre honor que una vegada més la província estigui representada, en este cas des de la part de l'himne.
0: Correcte, amb aquest instrument, amb el trombó, amb el que du més de 3 dècades de concerts per tot el món, ha fet concerts nacionals, internacionals, tenen com a grup més de 30 discos publicats, és a dir, és una banda musical molt, molt, molt reconeguda, que es va formar l'any 89 i que han estat per més de 60 països, i a més són un referent en la música de cambra. Així que enhorabona també per als músics de la nostra terreta que van estar allí posant i sa part fonamental a totes les celebracions, que és la música. Així que, David Costarrosa, gràcies per acompanyar-nos en esta primera part.
2: A tu, Andrea.
0: I nosaltres, parlant del Mundial, arribem a la una del migdia, tornarem de seguida a Cielo y Por Hoy Castelló i els contarem més històries. Fins ara.